0: Gente de Fallas con Boro Peiró y el patrocinio de Turrón Viena Maybell.
1: Bueno, pues ya es hora de saludar a Boro Peiró, que ya está ahí el fin de semana y seguro que tiene muchas cosas que contarnos. Boro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Te agrada la canción de Bachoqueta, ¿eh?
1: Sí.
2: Ya está diciendo y sonar.
1: Sí, es que volví a escoltar el final, que es lo mejor.
2: Sí, claro. Sí. Yo en Benaguasil, ya están en Benaguasil, comencen Wille Festes, hombre, Wille, que este fin de semana estar en Peripel Poble.
1: Ay, qué bien.
2: Bueno, premios puestos.
1: Qué alegría.
2: Segorbe, demás. Ya presentan la reina de Festes Segorbe y ahí siempre van las fallas de machos, Malacant y tales. Y bueno, ya han cosete este fin de semana en la Valenciana, que també té el seu piro musical, que fan en el seu poble, en Llanera de Ranes. Hi ha coses interessants pel fin de... Però bueno, avui divendres ja n'hi ha coses, i avui se nota, ja se nota... No sé per què, avui divendres moltes festes. Les festes de setembre comencen avui pràcticament totes en la presentació de la reina i de més, i moltes festes acaben avui també, este cap de setmana. Van anar canviant-se les tornes. Mira, avui en Alcalá del Xisbert, Bous i Vall de Gala. En Palma de Gandia en Pallars Nocturnes i Discomòbil. En Benaguasil, la capital del món, pues avui se presenta la reina de les festes. Després n'hi ha un tributo a Amaral i demà ja n'hi ha paelles i tal. Ja comença la festa. Festa popular, que no? Que és el que al final els pobles pues, sempre li mola a la gent. En Guadassuar n'hi ha danses de carrer. En Albalà del Soleil n'hi ha Bous. En Alaquàs n'hi ha Merca Medieval. Presentació de les capitanies, n'hi ha correfocs i festival de música. En Benimodo n'hi ha xocs, arròs al forn, era un concurs, i seguretat social, tu. Seguretat social, mira que guai. En Alcora n'hi ha tardeo, n'hi ha coronació de la reina, ball de gala, bou i teatre. En Benicull n'hi ha revoltes de campanes, disfraços i tributo a mi tierra. En Llíria n'hi ha paelles i l'orquestra La Mito. En Albuixec, paelles i orquestra Vértigo, que aquelles paelles fan festa, mare de Déu.
1: En Torreblanca, despertar... És el millor dia de les festes, segur.
2: Despertar, mañaneo, DJs... Lo de Torreblanca que tenen mañaneo en vez de tardeo, que mañaneo, ¿eh?
1: Estan a un altre nivell en Torreblanca, te ho dic jo.
2: Bous, actuació musical i orquestra de Lux. Después en Gilet tienen la Baixada de San Miquel, tienen una nocturna de masqueta nocturna, pero tenía Yuc y la orquesta La Mundial. En Rocafort n'hi ha Misa, Sopar y Vicent Buitrón, que es un DJ molt amic meu, que es un fa de categoría. Después en Sueca n'hi ha paella, més paella, es actuación de Pentagrama y orquesta. En Benicarló, Merca Medieval, Bous, el Holy Color, Tardeo Mariachi, Correfoc, més Bous... Ahí no hay de todo. En Nules, Meso de la Tapa, ni a Bou, Tardeo, DJs, bueno, Tardeo en DJs, y después ya disco móvil para todo el pueblo y tal, que también está chulo. Y en Borriol, ni a Mbaques y Bou, y después ni espectáculo de magia, en Rafael Buñol, Inicio de las Festes y Remember. En Mislata, Orquesta Seven Crisers, en Lollería, Ofrenda y Tributo a Alejandro Sanz, en Bocairén, Diana, Misa, Dispara Itana, i després concert i ofrenda. En Redovan hi ha pregó de festes i DJ, i en Viamarxant hi ha ofrenda. En Requena està la nit del Llauraor, nit gastronòmica, festival flamenco i verbena. En Buñol està la festa a l'aigua, i us heu dit tot, després hi ha concurs de gazpacho, crec. Misa, mascletà, orquestra, siete covers i xiringuitos o huerts. En Paterna avui actua Mocedades, tu, Mocedades, ostres, l'amor de Déu. Me retrorevuelvo allà un brama a la ballena, Mocedades. Ahir sí que actua Omar Montes al final, eh?
1: Sí.
2: Sí, sí, ho penjaren en les redes socials, que sí que actuava, que acudís a tot el món i tal, era una mini operació en la maneta, crec, però sí que actua Omar Montes ahir.
1: Recordar
2: que el diumenge l'acordà, de Paterna, sí. Que molta gent espera, pues que
1: a la una i mitja, no?
2: Sí, per ahir més o menys. Primer fan la Escuelles de Lujo, la Passejada, que el dia és molt llarg, que fa un dia molt xulo allí de pólvora. Després en Serra n'hi ha Bous, en Xiva està el pregó i verbena, en Canals n'hi ha sopar i penxar de banderes, en Xirivella n'hi ha pregó i disco, més n'hi ha en Xiva, en Xirivella, en Benaguasil, tots els llocs arrenquen les festes avui. Pregó i disco mòbil, en Benissanó també es començaran les festes ja, i després en la Jana,

0: Más de uno, Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: El dia és arribat, almenys per a la majoria. Moment d'acomiadar-se, tancar maletes, agafar el cotxe i tornar a casa, a la rutina. Què tal? Bona vesprada. Últim divendres del mes d'agost i fideles vacances per a molts i moltes. A les 3 comença ixa operació tornada de l'estiu amb més de 900.000 desplaçaments previstos al nostre territori. Pendents també de l'última hora de l'incendi forestal del Saler a València, que sembla que és intencionat. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem. El primer que fem és, per tant, mirar a les carreteres perquè en apenes una hora, a les 3 de la vesprada, arranca la gran operació tornada de l'estiu. Segons la DGT, tenim complicacions ara mateix en directe a València, a la V30, la V31, la 3 al seu pas per l'Loriguilla i també al bypass. I a Alacant, a l'autovia A70, al seu pas per Mercalacant, direcció València, i a Castelló,

0: a l'AP7 al mateix pas per la ciutat de Castelló de la Plana en direcció cap al sud, en direcció cap a València. Andreina Pietri.
1: La Direcció General de Trànsit preveu més de 900.000 desplaçaments per les carreteres de la comunitat des d'avui i fins a la nit de diumenge. Les majors complicacions s'esperen a les carreteres de la costa i les autovies que uneixen el nostre territori amb Madrid. Les autoritats demanen molta precaució i, per descomptat, respectar les normes de circulació. La comunitat ha registrat vora 14 milions de desplaçaments en els que duen d'estiu. Això suposa quasi un 4% més que els de l'estiu de l'any passat. Renfe també assegura haver reforçat els seus trens amb origen o destinació a la Comunitat Valenciana.
0: Avui és, ja ho avançàvem en portada, avui és per a molts i moltes l'últim divendres de vacances. Ja en sap greu, però la tornada a la rutina està ja ahir i amb ella és moment també de fer balanç d'esta temporada d'estiu. La patronal hotelera valenciana assegura que les expectatives turístiques s'han complert i fins i tot superat. Alejandra Carrillo.
2: Les primeres xifres apunten a una superació de les dades de l'any passat, el que vindria a suposar que enguany ens han visitat més turistes que l'any passat. La directora executiva d'Osbeck, Maite García, explicava els motius en entrevista a Más de Uno Valencia.
3: Yo creo que ahí es sobre todo la satisfacción va muy dirigida a esa mayor ocupación de hoteles de mayor categoría, a ese mejor rendimiento económico y a esa mejor satisfacción que tiene al final el cliente que nos elige. Muy poniendo el foco en esa superación también de resultados de fidelización, de mercados que nos siguen fijando y se siguen fijando en este territorio a un mejor servicio tanto de la parte hotelera como el resto de oferta que hay en el destino.
0: Tornada a la rutina, això sí, amb els mateixos problemes de sempre. El preu del metre quadrat a la província de València va aconseguir el trimestre passat un nou màxim històric, 1.788 euros per un metre quadrat. 1.788, un 4,2% més que el trimestre anterior i un 15% respecte al mateix trimestre, Andreina, de l'any 2025.
1: Així es reflecteix en l'informe del mercat immobiliari de València del segon trimestre de 2026, presentat este divendres pel director de la càtedra de mercat immobiliari, Lluís Fabra, que ha destacat que l'accés a la vivienda s'estreny en la província de València i les persones es veuen obligades a desplaçar-se a zones perifèriques.
4: Cuando decimos necesitamos vivienda adquirible, o sea, la gente va a donde puede ir. Al final, quien puede comprar, pues a lo mejor no puede comprar lo deseado, pero se mueve geográficamente para comprar lo que puede comprar, ¿no? Pues a 40 kilómetros, a 30, donde puede, ¿no? Pero claro, la gente no puede comprar y tiene que alquilar o desea alquilar, pues ¿qué ocurre? Que tiene poca oferta disponible y altos niveles de precios.
1: Com explica Fabra, comprar avui requereix assumir un esforç econòmic major que fa un any, ja que la quota hipotecària mitjana se situa en 690 euros al mes, un 14% més i absorbeix el 32% del cost salarial, és a dir, quasi un terç dels ingressos totals d'un valencià mitjà.
5: Llegan los mejores días del verano para renovar tu casa. Los días sin IVA de Conforama. Sofás, colchones, muebles, todo sin IVA. Precios increíbles solo del 20 de agosto al 1 de septiembre. Conforama.
6: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
0: A punt d'arribar a la 1:55 del migdia, l'incendi forestal del Saler a València continua actiu a hores d'ara. Les flames han cremat una trentena d'hectàrees i es manté el desallotjament del veïnat, així com el tall al trànsit de la CV500. La investigació de les causes d'aquest foc es manté oberta i tot apunta a que ha sigut clarament intencionat, diuen.
2: Així coincideixen en assenyar-lo tot la delegada del govern central, Pilar Bernabé, com a alcaldessa de València, Maria José Català. Les dos afirmen que aquest incendi del Saler hauria sigut intencionat.
7: Que no hay causas naturales, ni rayos, ni tampoco maquinaria que pudiese haber provocado algún tipo de accidente, es que se puede haber dado por causas de una colilla, de llamado mecherazo.
8: Informaciones que desde ayer los vecinos del pueblo del Saler nos fueron aportando y que consideramos relevantes de cara a la investigación que está abierta y que ya apunta claramente pues a un incendio que puede haberse provocado pues efectivamente de forma intencionada.
2: A molts i moltes els ha vingut ara a la memòria els incendis provocats els últims anys pel conegut com a piroman del Saler. La presidenta de l'Associació de Veïns, Anna Gradolí, s'ha pronunciat així a Onda Cero.
9: Es que es mucha casualidad que los incendios siempre ocurren cuando el viento sopla de poniente. Si hasta que las autoridades